0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar. La música parla a Clàssics contemporanis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

quina loca, més guapa, quin moreno que du. Amb aquest vestit de tiretes i aquestes mamates, m'has venut.

que bé hi vam. La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: El 91.3, només clàssics contemporanis.